0: Amen. Papa, lau matau tolu papa minta ya pemuhe. Tolu pengetuku jenis tawalu ketebes uraki kini mawat koma. Jenis tawalu ketebes uraki kini ma pele aku ini. Lahake teia si hoba ye ulu oke omamili. Oto nga ene tautu ye matatenti ye upuha oe aho. E tanga tia teia o bakai ka ulu toumai ke teia touma tangata e tokotoro. E mamata ki ai amilele ye matatenti ki papita waki ke tinautoro. Kani tuu tui o punau ke kerekere o nepehe. Ei kabu ke oka ke teau o wareva te ke mahu me teau. Koe mea mare kia te koe. Ke o mua a hua vai, ke tapi tapi a si o mua vai. Ke mo whakia maria i helo a kauni, ka o mi a mea, me mea kai, mo o mou kokoni, ka mou toki mea. Ke tani tai oua ia, o mua wape mai, me rai kia kita, mea mare. Pe nao, mea mai, lele, vai pe ai mea, oku ke lao. ก็เลยต้องมาทําเป็นเนี่ยตับเนี่ยพี่ว่าตัวมันไม่มีนะพี่ก็ต้องมาถ้าเป็นเกี่ยวไอ้เนี่ยก็เป็นโดนพอจะหมดที่หมดตัวก็ต้องเปลี่ยนหมดเหมือนกันเกี่ยวกับมาปกปิดกับว่าจะไปกับกับกับตัวเราเนี่ยต้องมาลดตัวไปตามหมดไปกับมาดีก็ดีก็ต้องปกครองคุยโอ้ยก็ตัวไม่ดีก็มาทําให้ตัวปกครองมาอย่างนี้
1: Mana bahaya, mahu ikhlas dia. Tapi aku tahu,
0: tuo pano ai mai bên ta thì mai lo tuo pano ai on mỗi vào cái tu tu cái mỗi cái cầu mà và mình về cái cầu mới ông cầu tuo pano ai mai mà bây giờ phát sinh à và ông ấy ông cầu đi kia một mình bay kia kia về lo về mình anh này bên ta có gì mà kia cái đầu mỗi thế mà cầu mới thì tôi mà ở và bập ôi đau, cái xe nít đau đau mọi người cứ mò mò, cái cái mạo quá, xe nít kéo mà cái quả cái này nát, cái tôi nghe cái kia, ôi bảo ôi ông đau vậy, cái đau nỉ ông đau ngồi, ông quan nghe ông xin là đau mà nát đi, cái con ông là coi nhà bị cào, cái đau bị lỗi cái quả này học cô, cô để đau mà ngáo ấy, cái kia đau mọi người cái này đau quá là cái, ông quan nghe bị cãi cãi. Cái nó tôi lấy tôm ở cuối là ở này cái nhà trọ cuối là cái nó phải nong ở những công viên ai học ở tầm một chân ở tàu lô tô ở tàu phía mạo của tàu con về mà cái tàu tô này tủ mà kề kề tôi bỏ đi cái người con ông nào ông tàu cô à ở tàu ngồi hay ở tàu hay là y là tàu mắc ở xia tàu ngồi là như cái này lo mi kia là tàu tô của con ông nào ông cụ kêu ông mà về area coi như là tổng phụ nữ ấy của mỗi à là cũng có lắc cái gì theo để có kia mà coi là người về coi là về của phải là bà hàng này ở nhà họ đi ông cụ kêu ông một kia mà tàu tàu A các cụ kêu ông một kia theo ông ở đây mà cái mà hụt mẹ theo con mẹ bà ấy kia cái coi còn mỗi nữa ông có tàu tàu này tổng phụ nữ cái của ông y por todo que tal que no que ya me hago mal o tu que hay para han a pio y o tu a tu mal que hay a esta mal hoy te dan a pio y la a pio y que o tu a de a pio ma o de para han que ya que me vea que que me cole o si toca el mal nada pia y o tu a que o tu a que tal que coya cũng như malau là cái hậu cái tình tàu to như này ảo của em để tu mà cái kia ở mỗi cái là ở tàu này mà ở bên có tàu lô to ở cùng mặt cái tung tung như này thì ảo còn nó mà ăn là coi là ở tàu này mà ở bên có tàu mỗi hàng nghề ở cái cây thì tôi mà đặt tung ở tàu to thì còn nó mà là nghề ở tàu to của ta thì mỗi địa kinh là như mỗi mà ở bên có tàu nó có cái chân nhà trai ốc bay mấy cái tàu to để tàu ngàn có đi mọi tàu vừa thuộc bay tàu tòa và mà lại chúng mày cả là nó có giờ xem ta và lui để phòng phòng đi để bị tàu to ông cái cây thì nga lột bị tàu to để ở tòa và còn như mà là tua mạo kê bị tàu to thì cây có tòa bị và còn như ai mạo kê để tàu con nhà bị tàu to thế thì cái tàu này thì tôi cũng nhớ sẽ áp dụng anh này mẹ của tôi thì ông cũng nhớ tàu rồi tôi mới tàu có cái cầu cầu đi lên mộ ông cũng nhớ cái áp kia mà từ cái tình tàu tôi ông tàu nó có cái mặt cả thế như thế ông mà mai cái buổi lao lộc kia ông mà mới đi cái này mẹ ông tàu khó hạ một tổ cang cái ấy mộ ui về mua cái tại tàu về hai vợ con mà ở bên này ai cái ai kia thì tàu to cái kéo ai tàu ngay kia mẫu cái này tôi có nghe thì tàu to cái này ông áp vào cái nòng cái này tàu bộ còn bọn những cái này tàu nô thì tàu cái nòng kia nó bọc bông lại bắt cá kia để cắt cái lưới Abraham ai ai kia ai kia ai bắt cá trả kia không nói lâu to không nói trăm anh là một hòn đảo lâu bà đi. Cái tại cái chỗ mà mỗi ông kia mà ông ấy ở qua, nhà cái coi là mua, một con ông cái coi ông tao phải lấy một người. Ông cái coi cháu mỗi ăn ở đây đi tiền, to ông à ăn ở đây đi tiền, một con ông à. Cái con tại nhà lót to, ông tao ở tại nhà, cái ông ở tại nhà, khi ấy khi, cái này ai làm ai khi tao to, cái cháu mỗi. Cái bài nga lót tu ông cụ tàu rea bà ta anh ấy bài rea bây giờ quốc bài sẽ làm để ông ấy kì 教育的恶法一条，或者话这个马虎一条，或者咩话的一条，佮大兄啊，走马里都唔快下落土，不过我爱改改因，佮只阿路也对佮下做一个嘛，佮大兄啊落土不过都不土，佮阿古好下他，你讲你电脑，阿你阿古阿古你电脑。Kerana dia Abraham, dia nolot to kata to IAP. Dia kena ngau dari IAP, dia pahing nolot to malau mari peh. Hatta aku ni dia mau kata to ia, dia mau. Dia pahing nolot to, aku ni tak dapat tahu. Ini aku ketua IAP, mana ini pono. Ini pono yang patah.Pia moia, ee tai ni koia oku paina taa iai. Pia moi haa haa, koe kononga anga. Au kie maa ua e toko niohi ai otua. Pene toko niya ki tau to. Pena hi mea kotoa pia oku tau pouan, ihi moui. Pene lea mai ki tau to, koe kononga, ee tai ni oku tau tamia. Pene koa to lai ki tau to, ee tai ni oku tau ni fia. Pene koa maano hi ai e tau pui.Ia tak pernah aku ya occupy. Kau ya, kita ini kau ya walking ayah ay otwa kita tahu tu. Aku walking ayah ay amanaki sama kita tahu tu sama un. Nah ini aku ya nak tahu dia tutup tu. Aku tahu kau tahu otwa lah, mula tu tu kita tahu kau ya. Ia tahu loh aku walking ay otwa kita tahu tu, kau ya tahu tu dia.Kutai ni kaya kuliah mayat ay otwa kaya di tau toro. Aku tupu laki ay tau tui, mahalo yang ay tau tui. Motau amanak kaya ngayi ako ya, na tau kubutu, penai kaya di tau pala laki ay. Teko ini iay ay otwa temo ki tau toro. Aku mama ay loto kaya na makasih. Kaya aku, ay ngutu ay me ako tope ihe moun.Saya punya ia tak tahu tu. Aku mama ai, ai kafe lah. Ia tahu mahu. Bahkan, bahkan tu pun ada mahu ikut ya. Aku tahu ya ia ahli. Bahkan naik ni aku tahu kata. Takai, ia tahu mahu ia tahu penolong. Aku mahu ia tahu om ikut tua ya. Ia tahu eki. Ia loto aku tahu cai mah. Ia meloto aku ia pakai apa on.Kamu hu, aku lagi ada ya. Kena nopo mai. Ipe apa nak tahu tol? Ia mui koya aku tahu ya. Kau dia, apa koloa pompomin? Ia koloa pompomin. Eki, kau kuke apa dia tahu? Awal ni mah tiga mahui dia tahu. Kau, kau dia kerja ya buat tahu tol.Pompongin. Kau kore kie eki, kapau aku ni ofa kete tau tolo. Ya wale watene mahu ni kema kete tau tolo. Kani toho niya tau tolo, ini hala kono mako ya oku tau ya. Kene ahia mai ki tau tolo, ye lahi o eni kere si. Kene omi an merino, kremo eno nga mo kie mahali ete maki tau tolo. Ya koye to tape, ong tau kie mao ya.Ia mahuin, ia aku. Kau ya kalau tu lah teman tau tu, ia pungkumi, ia milih. Kalau milih, pungkumi ni. Kau tahu, rotu ia mahu tahu kore. Kau tahu kore dia lagi. Ia ni apa kita tahu tu? Ia kalau dia pun dia si apa dia ia tahu tu. Ia whatever, ia mahuin kita tahu tu. Ia kalau dia barat dia tahu tu, dia tanya.Kami, tuan dia tahu tu, tapi kalau dia tahu tahu, mohon dia dia dia penolong dia orang mui orang tahu dia. Tuan dia tua kini tapi kini dia tahu tu orang dia. Walaupun aku tahu penolong dia dia kongkong kita orang. Kalau tu mak nak dia mau kalau kita pemalas dia dia. Kalau yang aku aku yang mahu dia mau tu.Yang mahu ahli otor. ใครเนี่ยมาหัวใหญ่เมาไว้ไว้ผมมันตุ้มไม้กันเอาตัวเอากูเกี่ยวที่ไม้เจ๊ตายผมเอาตัวคนเนี้ยใครเนี่ยมาหัวใหญ่ทั้งนี้คุยกันตัวมันตัวที่มาตัวคือคนงะเอากูเกี่ยวมาให้มาไม้เจ๊มาตัวเอากูเกี่ยวออกไปเป็นที่มาตัวตัวเนี้ยมาที่มาตัวเป็นประกาศว่าเอามาให้เราตัวเกี่ยวมาอีดอกอีหัวใหญ่ที่มาตัวเกี่ยวมาปลาละกักตัวเป็นก้อยมองไงปลาลมเสียเดี๋ยวว่ามัวนักมาหุ่นเป็นเด็กมาตัวแล้วก็ไปเป็นเอามาตัวเนี้ยแล้วก็พูดว่ามาตัวอักเนียวเบนโนมาหัวงอยเป็นออกมาหัวตะไลก็ถูกต่อเนี่ยมาอุยออกมาอุยไงปลาลมไงปลาพูดไรปุ่มปุ่มนี้เป็นมาตัวเกี่ยวมาตุยเกี่ยวมาขนมเกี่ยวมาปลาละเกี้ยเพื่อมาดักยางไอ้ที่โม่เอกาปกิมาไอ้มาโตกะลันตองอาวีตรงนี้เพื่อปกิมาคุกยัดเราก็คุกเอาไปเอาไปเอามาอีกเฮ้ยเจ้าเป็นหมอยอกที่ไปทำไปกินนะไปต่อไปกินเอาตัวรอดที่ไปกินแต่มันต้องหายไปมันตัวจะสิกับโตไปเล็กเพื่อปกิเหตุเราบอกมันคือมุ่งกับมาเอาฟ้าน้องบอกไปตัวที่เดียวอับเดียวตัวนี้ไม่มีรันตาพี่กินไหนเปรี้ยหาลับน้องมันโอ้ยพอรถก็เนี่ยน้าโจ้กูจับเปรี้ยไปนาตาเอี่ยกว่าสิพี่อาพี่ก็มาไปกันนักมารถจับเปรี้ยเนี่ยก็จับจับไปตรงบึงได้เกี่ยววัดยามาหุ่ยมาจับเปล่าจ้องไปไปเปรี้ยตะโกนเนี่ยน้าโจ้เราซื้อไปนาตาเอี่ยกว่าสิพอตัวไรเปรี้ยก็มานักไอตุยไปไปตลาดไปเกี่ยวอาเสียมาหุ่ยเอ็ดก็พี่เปรี้ยมาเลยอาโปรแลนด์เราเลยเดี๋ยวมามาเปลี่ยนเป็นแนวโต๊ะแนวเย็นโอ้เก็บไปกับมาที่เปลี่ยนทางตัวยอดเลยเสียสติเก็บมาลดก็อยากเป็นไอ้ตู้กับมาลังก็ตอบเจออย่างนี้ไปตาไปกินนะไอ้ไอ้พอโปรอย่ามวยไปเก้าไปอัดมาโปรตัวไหลยิ่งหมดจับกินกับแนวโต๊ะเจออย่างเต็งที่ไอ้มาบ้านเป็นไงก็ฟ้ามาแล้วก็โคตรใจตอนมาเก็บโปรมาอย่างนี้เก็บเอาเก้ากระจาเป็นบุคคลแต่ทุกวันเดียวก็พอละเป็นการนัดที่เรามาดีกี่ปุ่ยพอเราเกี่ยวมาก็เลยเป็นสิ่งสุขไลฟ์ก็อัลลู